0: tots els èxits. De nit, als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro con las mejores ofertas. Este superfinde, sandía rallada sin pepitas fresquísima a un superprecio imbatible. Solo 0,45 el kilo. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
2: Barcelona, 93.9.
3: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
4: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
5: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Jaden Sanky i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
6: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. 93.9.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban. Un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40. Ya disponible para iPhone y Android.
2: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
3: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
2: más tres. De 2.400 euros.
3: ¡Ya me has descontado!
2: Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la Burger Meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Barcelona, 93.9.
5: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit... en un somni, perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
9: Empezamos fuerte la temporada.
8: Ja ho va dir el tío Faja, continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
10: Doncs sí, narraré jo.
8: I Sique Rodríguez al capdavant.
10: Exacte.
8: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
11: Què t'hi jugues?
12: Barça!
13: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
14: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
15: Segur que no n'hi ha per tant.
16: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Els40.cat, el web dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: con nosotros. Nosotros tenemos todos los éxitos. Del 40 al 1, Coca-Cola. Barcelona, 93.9.
1: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giaden Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
4: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
5: Quan el sol

0: de Coldplay este mediodía aquí en Los 40. Yo te voy a estar acompañando y quiero saber también qué andas haciendo este sábado 29 de agosto. Me lo puedes contar en redes sociales, @crisregatero. Y yo te voy leyendo, todavía queda un poquito por delante para poder escuchar el nuevo número uno, pero en la próxima hora volvemos con más éxitos. No te lo pierdas.
1: Ecotips Los 40. Tus actividades diarias generan emisiones. Reduce tu huella moviéndote en bici o transporte público. El eco de los 40. Barcelona, 93.9.
2: Mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele. Va.
3: Con qué facilidad resolvió, sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga.
4: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giadam Sanki i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
5: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
6: No em revisa el ventilador.
5: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Pobla Mercè. Va, afanya't, participa!

0: Barcelona, 93.9.
1: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte a les 5 de la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Giata, Sanky i CH. I la sessió de Lore Mora, amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Sodabus i Colacao.
2: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
3: Any 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
3: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: momento a Wow, com diria la Carol G amb el seu Baby Wow. Que heavy, eh? Doncs amb aquesta energia comencem aquesta tarda fins a les 9, per exemple, amb Dràcula, amb el Geni Remix.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I que també estarem en companyia de noms com Danny Ocean o Lala Love You, així com també Naina Jules o Maluma Bibi.

tema que et fa treure la llagrimeta de l'emoció, tot, la melodia, la cançó, la seva lletra, el que significa. Nil Moliner amb el seu Me Acuerdo de Ti, Nexo 01.

0: faig remembering dels concerts que he anat. És més, tinc una aplicació que em fa remembering dels concerts que he anat. I tu no saps la nostàlgia que tinc ara mateix de recordar cada vegada que sona Dardos del gran concert que van fer repassant cadascun les seves discografies. El rei de la bachata Romeo Santos i el príncep Prince Royce.
1: Als 40. Laia Partida.
0: I tot això va ser a Cornellà, també on vaig començar a fer ràdio. És que a mi Cornellà em flipa molt, tio. Si hi ha alguna persona escoltant-me des de Cornellà i també t'agrada el que està sonant de fons, tens per aquí, te la dedico a tu, aquest Love Me Not de la Robin Leney.

el seu tema de Luna, no? I a mi ens porta directament com a la primera part, com una saga de Crepúsculo, no? La primera part del que després ha sigut aquest 2026, això de què? Una de les coses més noves que ens ha portat l'artista de Colòmbia, el Fercho. I del Fercho passem a Animals amb el ritme de...

El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat les 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte a les 5 de la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge, 6, Guia

aquesta Shakira que també va fer aquesta cançó pel Mundial, el Dai Dai, també va actuar. Però recordem el 2023, quan abans de la seva actuació del show de la Super Bowl del 2023 va enviar un missatge molt emotiu a la que va ser la seva companya de cançó. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. I per què ha parlat de companya? Doncs perquè el 2014 van fer aquella cançó que deia Mai me'n recordo d'oblidar-te. Can't Remember to Forget You, un gran èxit internacional que va juntar això a Shakira i a Rihanna. I no només fem un pas enrere el 2014, sinó que portem per tancar aquest hora de les 5

0: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
1: Empezamos fuerte la temporada.
0: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
2: Doncs sí, narraré jo.
0: I Sique Rodríguez al capdavant.
2: Exacte.
0: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
3: Què t'hi jugues?
4: Barça!
5: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: Barcelona, 93.9.
7: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum. I han triat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte 5 a la tarda, les actuacions de l'Ilda Mijuls i el DJ dels 40 Adrià Ortega. I diumenge 6, guia de Sanky CH i la sessió de l'Uri Mora. Amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Bus i Colacao.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Vols conèixer millor els artistes de referència?
9: Rai 40.
6: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
9: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
6: Ens escoltem a Can 40.
10: Perduts.

0: sabrosa.
1: Una de les cançons de l'estiu, perquè tampoc baixa, de la nostra llista dels 40, número 2 d'aquesta setmana, està allà al pòdium. I espero que, doncs sí, mentre es mantingui, et pugui anar convidant a la Graciosa tots junts. Agafem un avió i acompanyem a Quevedo i Elvis Crespo amb aquesta cançó de l'àlbum El Baifo.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
1: I comencem aquesta hora de les 6 amb aquesta que no para de pujar com l'escuma, del 25 al 8 i ara el número 3, Jamaican.

Des de Canàries, des de Granada i per tothom que escoltem, el Bachatón de la L. Aquests dos, la Índigo i Lucho Reca. I potser Bachatón no, eh? Però si penges un stories amb la cançó del ventilador, etiquetant els 40 i a vos, últim dia avui per guanyar un iPhone 17 Pro.

0: Por un pendejo no se llora. Si tú hay clan, ¿no? Aquí es Manuel Turizo. Maradona se ve aquí y está bien. Oye, por ese pendejo no se llora. ¿Te imaginas la persona que de sobte diu, ai, el meu ex ha posat una cançó? I a més aquesta persona té parella, no? I justament ho mires amb la teva parella actual i dius, mira, que el meu ex m'ha dedicat això, que es diu Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina.
1: Als 40. Als 40.
0: I jo he d'escoltar també les cançons amb parella d'aquesta Taylor Swift perquè sempre ens enganxa amb alguna coseta. Ho pots escoltar també en aquest Opalite.

millors que parlen de nits, icònica la Rosalía quan a Mèxic va dir el següent. Va dir, me cuesta trabajo entender cómo hay gente que no entiende la vibra. És que li va quedar tan icònic, me'n va flipar. I parlant del Lux Tour, és moment d'escoltar la seva relíquia.

0: Este finde, si no quieres entrar en tu coche y empezar...
1: ¡Ah, mi c*** quema! ¡Uh, el volante arde!
0: Ven a BP y consigue tu parasol. Con la app Mi BP ahorras 10 céntimos litro en todos los repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más de BP Ultimate, un parasol de regalo para que no te quemes. Consulta condiciones en mibp.es promo verano.
2: Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
3: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
4: Empezamos fuerte la temporada.
3: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
5: Doncs sí, narraré jo.
3: I Sique Rodríguez al capdavant.
5: Exacte.
3: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
6: Què t'hi jugues?
7: Barça!
8: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
9: Barcelona, 93.9.
10: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
11: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giadam Sanki i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
12: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda neon, Buos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

0: Quantes cançons coneixem a través de TikTok? Perquè de sobte un dia ens posem a fer un tren, un ball que està de moda, i de sobte dient, per exemple, ui, Juan Magán, no cantava aquesta cançó sol? Doncs efectivament, estàvem escoltant la versió del 2026. Ha tornat a reviure el seu Bailando por ahí, en aquest cas, Ayer la vi, al costat d'Omar Montes.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I aquesta fa uns anys enrere ja sabia el que vindria amb TikTok. Aquesta queixa també vindrà en breus. Petitó.
2: Yeah,

0: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Diu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte a les 5 de la tarda, les actuacions a Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge, 6, guia de Sanky i CH amb la sessió de Lori Mora. Amb entrada gratuïta, viu l'Extrem Barcelona.
1: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
2: Empezamos fuerte la temporada.
1: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
3: Doncs sí, narraré jo.
1: I Sique Rodríguez al capdavant.
3: Exacte.
1: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
4: Què t'hi jugues?
5: Barça!
6: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Barcelona, 93.9.
0: I escolta, que el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Diu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte a 5 de la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules. I el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, guia de Sanky CH i la sessió de Lori Mora. Amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Sota Bus i Colacao.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: 93.9.

0: cançó de l'Aula Índigo que es diu Reina, no? I te'n recordes també del meme que diu i reina, i reina, i reina? Doncs justament aquest reina es diu tres vegades, com les tres setmanes consecutives que porten al pòdium. Número 1, una altra setmana d'aquestes dues. Felicitats a Lola Índigo, Ana Mena, amb Petit Oap.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I continuem la jornada aquí, en aquesta hora de les 7, amb Wonder.

Mira que sempre jo vaig a buscar les cançons de Saxeni per animar-me, per estar de festa. Però un dia, quan van publicar aquest Els ulls que et mirin, em vaig posar molt sentimental. Perquè vaig dir, que bonic, no? El títol també, i la filosofia i el concepte de busca uns ulls que et mirin. Els 40, 40, tots els èxits, tots els èxits, els 40. I la que arriba també ho entén, això de l'art, de l'amor. Olivia Dean, I'm So Easy.

0: L'altre dia parlava a través de les meves xarxes i també aquí a través dels 40 de la ràdio dels èxits, doncs que Britney Spears i Romeo Santos podrien haver sigut companys de la cançó de Hey Ma. Però t'imagines a l'Ariana reggaetonera? Jo encara és una cosa que no l'he vista, però que m'agradaria.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Però per ara la tenim aquí a la ràdio dels èxits amb aquesta novetat Hate, Data i Made You Love Me, i també amb aquesta que està de gira, amb The Eternal Sunshine.

0: Me'n recordo de viure això al Palau Robert, quan va actuar amb nosaltres, amb els 40 Clotilde Fest, Mama Duixa, i me'n recordo de com mirava a la seva gent, al seu equip, que conformen el que és l'essència de Mama Duixa. Aquí teníem la casota de la millor gent del planeta i també arriba una de les millors, les més grans, Shakira.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Aquesta que està a la posició número 5 aquesta setmana i que ens recorda tot el que hem viscut en aquests mesos, amb el Mundial o amb aquest

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!
2: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: 2026, un adolescent, un preadolescent, qui és el seu ídol? Segurament et diria Quevedo. Ha aconseguit arribar a tots els públics, però si em preguntes a mi, a una nena del 2010, quan va fer la comunió, quin coixí tenia a casa, jo et diré el de Justin Bieber.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Per això ara mateix jo faré ràdio dempeus, ara mateix per presentar-te en aquesta darrera hora de les 8. Això de, també al costat de la Nicki Minaj, Beauty in a Beat. És el moment de gaudir d'un dels èxits més virals de les plataformes digitals. Yeah.

0: Ara estava escoltant aquell Dos Minuts, tu també, aquí a la ràdio dels èxits, i m'has recordat quan et pregunta la teva amiga quina cançó hauria de posar per la foto que m'he fet de guapa per aquesta nit de dissabte. Doncs segurament si m'ho preguntés a mi o estàs dubtant ara mateix, que pot ser perquè estem a dissabte, nit, ja, vespre, doncs et recomanaria posar Love Me Not, això que estàvem escoltant de Robin Leney.
1: Els 40. Laia Partida.
0: O també l'opció de posar la Bizarrap Music Session de Daddy Yankee, la 0 de 66.

0: l'equilibri entre el real i el fictici. Veiem a la Rosalia amb aquesta dualitat de cantar en espanyol i també en anglès, amb I Like You Love Me.
1: For me. Arriben més èxits
2: 40.
1: A la teva ràdio, els 40.
0: I parlant de l'Spanglish, t'imagines que Juan Magán hagués fet una reversió del Bailando por ahí, però amb Omar Montes cantarà en anglès? No ha passat això. Encara, potser. Però sí, el que ha passat és que ho van viure els 40 a Primavera Pop, aquest ayer la vi.

0: Agafa les paraules de bomba i amb el Quédate conmigo hasta el amanecer. A mi sí que m'encantaria quedar-me una estoneta més aquí als 40, però marxo ja. Ens tornem a veure dilluns, però canviant l'hora, eh? D'11 a 2, i ara et deixo, doncs, gaudir d'aquest dissabte amb el Patito, amb Felices los Cuatro i amb molts més èxits. Espero que vagi molt bé el cap de setmana. Patons!
1: Els 40. Laia Partida.

0: Este finde, si no quieres entrar en tu coche y empezar...
1: ¡Ah, mi c*** quema! ¡Uh, el volante arde!
0: Ven a BP y consigue tu parasol. Con la app Mi BP ahorras 10 céntimos litro en todos los repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más de BP Ultimate, un parasol de regalo para que no te quemes. Consulta condiciones en mibp.es promo verano.
2: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
3: Empezamos fuerte la temporada.
2: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça amb Albert Bermúdez.
4: Doncs sí, n'anaré jo.
2: I Sique Rodríguez al capdavant.
4: Exacte.
2: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
5: Que t'hi jugues
6: Barça!
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: Barcelona, 93.9.
9: Cari, coge la harina de maíz precocida, la masarepa, la de Goya. Acuérdate de lo buenas que estaban las arepas, el pan, las empanadas y los postres. Mmm, es suave, no hace grumos y además sin gluten.
10: Es verdad, todo buenísimo.
9: Pues coge, coge.
11: Masarepa Goya, pruébala y ya sabes, si es Goya tiene que ser buena.
12: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Jihadan Sanki i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
13: El do it yourself està bé.
14: Rutines de skincare, també.
13: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
15: No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: this is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els